Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Unes 150 persones s'han concentrat a la plaça Catalunya de Barcelona per iniciar una acampada i reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la protesta a la Puerta del Sol de Madrid. Els activistes han instal·lat una vintena de tendes. La mobilització arriba l'endemà de la protesta davant del Palau de Congressos i coincideix amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge per part del govern espanyol. Els convocants reclamen mesures davant l'augment dels lloguers i dels desnonaments i demanen que els sindicats d'habitatge se sumin la iniciativa. De fet, a Catalunya l'habitatge també està en el punt de mira. Avui els partits de l'oposició hauran de replicar les mesures que va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una segona sessió de política general al Parlament. Escoltem ara Jordi Albert, portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, en declaracions fa uns minuts a la xarxa.
3: Hem d'aconseguir que la gent pugui tenir la seva primera vivenda, per tant, una reducció de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per tant, una reducció d'aquest impost i, d'altra banda, agravar precisament aquells que acumulen habitatge i, per tant, un increment progressiu d'aquest mateix impost per tal de que aquells que vagin acumulant habitatge els costi cada vegada més tenir més habitatges en propietat.
2: Entre les mesures anunciades per Illa ahir hi ha un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. I el Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a finals d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A2 a Abrera deixa un carril tallat en sentit Barcelona. També hi ha alguns punts de boira a l'AP7, Agullana i Riudellots de la Selva. A la resta també retencions habituals als accessos de Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, volíem dir, a una incidència provocada per robatori de cable afecta hores d'ara l'R4 i l'R7. Pel que fa a aquesta última, està tallada entre Montcada Bifurcació i Cerdanya a la Universitat i l'R4 circula per via única entre Montcada Bifurcació i Sabadell. A banda, també un altre robatori de cable, en aquest cas entre Reus i les Borges del Camp, també afecta els trens que circulen entre Reus i Saragossa. I els bombers han rebut un total de 864 avisos per l'episodi de pluges d'ahir, sobretot a les regions metropolitanes sud i nord i també a la tarda a Girona. Entre les actuacions més destacades hi ha el rescat d'una dona i un nadó atrapats en un cotxe a Gavà i també la caiguda d'un mur a Santa Coloma de Cervelló que ha afectat una canonada de gas. IGER considera insuficients les mesures anunciades per les administracions per compensar l'augment dels costos. Per això s'han mostrat el malestar i han convocat una tractorada el proper 9 d'octubre.
1: Notícies en xarxa.
0: Auto Ripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Auto Ripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
1: Creu Roja. Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Candabano. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, habaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més.

0: Vallès. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos amb K. No, els pistatxos, diu Pastuc. Què? El fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 a l'11 d'octubre t'esperem al centre de Can Davànol per celebrar la 6a fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Can Davànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Can Davànol i Can Davànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Uyer, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès.
1: Un xarro!
2: Sí, està guapo.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic, tècnica en cures auxiliars d'infermeria, tècnic, tècnica en treballs forestals, operaris, operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uyer.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al 902 703 111. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.

0: Bisturí a Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Junts per Catalunya vol reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, i fer que Esquerra i els comuns hagin de votar-ho. La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha assegurat que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna i no és digne del càrrec. Ho ha dit en la segona sessió de política general que s'està duent a terme aquest matí al Parlament.
3: Desgovern a Catalunya i submissió a Madrid. Aquest és el seu rumb i res fa pensar que el canviarà. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
2: En la rèplica, ella els ha demanat que s'assumin al Pacte Nacional per l'Educació i a mesures d'habitatge tant a Catalunya com a la votació del divendres al Congrés dels Diputats. I pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I el Congrés decidirà avui si retira la immunitat a l'exalcalde d'Altafulla i actual diputat per Sumar en Comú Podem, Félix Alonso. El Tribunal Suprem el vol investigar per un presumpte delicte de prevaricació. Ens amplia aquesta informació la Carol Cubota d'Altafulla Ràdio.
4: Les factures emeses pel despatx d'advocats de l'exconseller Salvador Milà o per la consultora de l'exdirigent d'Iniciativa Catalunya Verds Joan Herrera i el diputat republicà Joan Ignasi Elena són les que estan sota sospita principalment. Segons el jutge, hi ha indicis suficients que es va cometre un delicte de prevaricació administrativa perquè es van signar contractes menors que es van allargar irregularment en el temps. El magistrat del Tribunal Suprem, que ara el vol investigar i que ha demanat un suplicatori al Congrés per fer-ho, sospita que Alonso va usar la fórmula del contracte menor per serveis recurrents per evitar fer una licitació pública i de lliure concurrència. Els fets daten de 2017, quan era alcalde d'Altafulla. El tribunal va obrir formalment la causa l'abril passat i després de prendre declaració a l'exalcalde, el magistrat instructor va elevar al Congrés el suplicatori que es debat aquest dimecres i que pot acabar amb la retirada de la immunitat d'Alonso perquè el Tribunal Suprem el pugui jutjar. L'exalcalde, per la seva banda, manté que les contractacions van ser legítimes i nega haver comès irregularitats.
2: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat, tot i que en alguns els mantindrà per sobre dels valors habituals unes hores. El 112 ha rebut 1.788 trucades per 1.350 incidents i els bombers han atès també 864 avisos diferents. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Estic intentant enviar un missatge a la teva germana, però no me'n surto.
3: Més Digitals és un pla de xoc contra la bretxa digital que s'ofereix a tot el territori de Catalunya. Si vols millorar les teves competències digitals bàsiques, hi trobaràs tres opcions disponibles en funció del teu grau de coneixement. 15 hores de formacions presencials i gratuïtes en què aprendràs a fer servir el mòbil per demanar cita per anar al metge, fer fotografies o comunicar-te amb la família i les amistats, entre d'altres. Truca al 012 i informa-te'n. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Atenció! Programa amb Riscal de

0: Ballo,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Michael Schulze.

0: Són les 11. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que en més casos comportin ingrés efectiu a presó.
4: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
3: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat avui la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge, seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid pel desnonament de la Mari Carmen. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà al tram entre Glòries i Can Jaume Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomana utilitzar l'L4 del metro fins a Besòs per enllaçar després amb la T4. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. L'Ajuntament de Berga lamenta la decisió i reivindica el centre com un equipament de referència a la comarca. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. El 112 ha rebut un total de 1.788 trucades en referència a les pluges.
1: Viv Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Hi, it's Ed Sheeran. I don't need a camera to capture this moment.
1: Som l'estació musical per excel·lència.
2: Ripollès FM, on sents la música.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabadissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Yo, hey, check this out.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi que fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
3: Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Candabànol. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, habaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos Amcà. El fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya.

0: Del 9 al 11 d'octubre, t'esperem al centre de Campdevànol per celebrar la 6a fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a campdevanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Campdevànol i Campdevànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIR, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès.
1: Un xarro!
2: Sí, està guapo.
3: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
4: Michael Patrick Kelly.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat també modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que en més casos comportin ingrés efectiu a presó.
3: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
2: La portavoz del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. I pel que fa a aquesta qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge insuficients i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà, volíem dir, el tram entre Glòries i Can Jaume d'Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomana utilitzar l'L4 i també la T4 al Maresme o Selva de Mar. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. Tot i això, per demà també s'han activat alguns avisos per intensitat de pluja d'un nivell 4 sobre 6 a diversos punts del país. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
5: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
4: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Yo, hey, check this out.
0: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi Calzas Largas pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Doncs res, aquí una miqueta d'enciclopèdia musical, com ha dit aquest noi, dels anys 70, 80 i 90. Nois i noies, què tal, com anem? Estem disposats a fer la bona obra del dia, que és oferir-vos, directament estigueu fent el que estigueu fent, doncs el bo i el millor dels 70s, 80s i 90s, per un cantó amb el Caco Martínez, que el tenim gaudint d'unes merescudes vacances, per altre cantó amb l'Esteve Llop, que avui, com és habitual, ell mai falla, ens presentarà un d'aquests clàssics també que han fet història de la música de tots els temps. I també us saluda un servidor, Jordi Casas, a tots aquells i aquelles que ara mateix estigueu fent el que estigueu fent, m'esteu escoltant en línia, és a dir, online, o bé des de llocs com el Ripollès, la Selva, per exemple, l'Empordà, Girona, Capital i el Gironès, o bé, per exemple, des de Manlleu i l'Osona, o bé des del Baix Llobregat, o des del Vallès, Maresme, Barcelona, àrea metropolitana, també directament, per exemple, a la gent, nois i noies, que m'escolteu des del Bages, des de la Noia, des de Lleida, des d'Andorra, Formentera, Ibiza, a les Balears, per exemple, des de Sitges al Garraf, o bé des de Cunit a el Baix Penedès, a la província de Tarragona, a la Costa Daurada. Molt bé, si l'altre dia escoltàvem un tema d'Eixia, que es deia The Hit of the Moment, doncs ara n'escoltarem un altre. Dir-vos que més tard posarem un tema mític de Chris Rea, que ens va deixar fa alguns dies, i bé, és un home que va arribar molt amunt musicalment i ens deixa una gran empremta. De moment, una superbanda. Superbanda perquè hi havia membres de Yes, de Emerson, Lake and Palmer o de The Buggles. Anem a escoltar aquest número d'Eixia que es deia Only Time Will Tell. Només el temps ho dirà. Rock sinfònic. Això és Hit Parade.

Aquí tenim l'ull del tigre, Eye of the Tiger, amb una banda que es feia dir Survivor, directament des de Chicago, Illinois, amb una cançó que va formar part de la banda sonora de Rocky, aquella pel·lícula de boxejadors protagonitzada per Sylvester Stallone. Molt bé, i anem ara a una altra gran banda. Segurament recordareu aquesta cançó d'aquesta banda britànica de rock simfònic i progressiu. Es deien Yes, i això, Owner of a Lonely Heart, propietaris d'un cor solitari.

Gran cançó de Yes, i ara mateix farem un petit homenatge. Ostres, suposo que tots aquells amants i amantes que sou tots del Nadal recordareu aquesta gran cançó. Una veu molt especial d'un noi que ens va deixar el 22 de desembre d'aquest any, del 2025, i que es diu Christopher Anton Rea, més conegut com a Chris Rea, i el que farem ara mateix és, òbviament, repassar una de les seves grans cançons a banda d'aquest Driving Home for Christmas. És un dels temes que vaig tenir l'oportunitat de presentar com a novetat als anys 80. Gran cançó

Estàs escoltant Hit Parade amb Jordi Casas, l'enciclopèdia musical. Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas G.

gran duet americà que va triomfar del Lynn l'any 1985 amb aquesta cançó que es deia The Promise You Made, la promesa que vas fer. Tenien altres temes com When Your Heart Is Weak o Just Around the Corner. Molt bé, ara

Una d'aquelles cançons que duraven força, recordo el Rapper's Delight, aquella del Asarege de Behiri, Behiri, Barge, Barge, Bonta. Ole! Doncs que durava aproximadament 10 minuts o més. Era una cançó que posaven els DJs per anar a fer el riu allà al lavabo, no? Doncs bé, ara mateix algun jove, si ens està escoltant, deu pensar, caram, sí que dura aquesta cançó, eh? Home, clar, les cançons del TikTok duren molt menys. Cada vegada la tendència és que durin menys. 2 minuts, 2 minuts i mig, 1 minut i mig, etc, etc, fins que en el futur les cançons seran... I ja està. And the Beat Goes On, gran producció dels creadors de Rocksteady. Ells es feien dir The Whispers i ara mateix donem pas aquí a Hit Parade, sempre repassant èxits i números 1 a la germana de Michael Jackson. Anem a recuperar una cançó que no coneixereu massa, però... O sí, depenent de qui...

Sóc un tio raro, eh? Em contradic a mi mateix. Primer dic que no la coneixeria ningú després que va ser un èxit rotund. Això és francament tremendo. La vaig presentar com a novetat i va ser un èxit rotund.

0: germana, bé, una de les germanes de Michael Jackson, juntament amb Janet Jackson. Aviam, tenim per aquí l'Esteve Llop. Esteve, dispara.
1: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Anem a escoltar una cançó interessant de la història de la música. Viatgem als anys 80, als principis d'aquella gloriosa dècada de la música, per escoltar una cançó que va sonar moltíssim a la ràdio, que va ser un dels grans èxits del músic Falco, un músic austríac que va morir molt jove, amb només 41 anys, a causa d'un accident de trànsit a la República Dominicana. Ens va deixar el 6 de febrer del 1998. Va ser conegut per alguns èxits com Der Kommissar o aquest altre que us portem ara, que realment ho va petar i que a nivell de producció està molt i molt bé. Hi ha una pila de versions. Anem a veure quina és la que ens escull avui el Jordi per apunxar-vos d'aquest gran Rock Me Amadeus.

Doncs mira, Esteve, avui hem posat aquesta versió, hi ha la canadenca, l'americana, l'original i també aquesta del 1995 que es deia The Gold Mix. Aquí tenim el gran Falco, que com bé has dit ens va deixar amb un accident de cotxe a la República Dominicana mentre enregistrava el vídeo d'una cançó, creador de Dirk Comisar, alias Car. Dirk Comisar, directament des d'Àustria, Rock Me Amadeus. Amadeus, com t'estimes a ti mism. Falco i ara mateix l'amic Gazebo. Bé, amic del Facebook, però bé, és amic del Ryan Paris, que sí que és amic meu. Molt bé, creador de grans cançons com Lenati, I Like Chopin. Aquí tenim a un dels pares de la música Dream, Gazebo Mastro.

0: Suposo que molts i moltes de vosaltres recordareu aquesta música que, bé, per alguns i per algunes és la millor música del món. Això estava fet, tocat de veritat, amb aquells sons de hardware, no com avui, amb ordinador, tot tocat de veritat, amb teclats, amb caixes de ritmes. I aquí tenim el creador de Tonight, Ken Laszlo, amb una cançó que es deia Hey Hey Guy.
1: L'Aime de Valero. On me otra, que me voy.
0: Recordeu a Play Me de Molero? Doncs bé, aquest va ser també un èxit rotund

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vila. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que, en més casos, comportin ingrés efectiu a presó. Escoltem el president Illa.
2: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença il·lícita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint l'exemple de la protesta de la Porta del Sol de Madrid. I el col·lectiu d'advocats Alerta Solidària ha denunciat quatre agents de la Policia Municipal de Sabadell per la detenció d'un jove durant la festa major que consideren desproporcionada. El cas es va viralitzar arran d'un vídeo en què es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen del noi que cau a terra abans que tres policies l'immobilitzin. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal, i també una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop i a partir del carrer els altres tres agents. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat, tot i que alguns es mantindran per sobre dels valors habituals unes hores. El 112 ha rebut 1.788 trucades per 1.350 incidents i els bombers han atès 864 avisos. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Welcome.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Ajuda, que algú vigi una ambulància.
1: Una emergència? Truca al 112. El 112 és el telèfon d'emergències comú als països de la Unió Europea i serveix per avisar de qualsevol incident que requereixi la presència immediata de policia, serveis sanitaris, bombers, agents rurals o protecció civil. És gratuït, funciona les 24 hores dels 365 dies de l'any i gairebé totes les trucades es poden geolocalitzar. I recordeu, el 112 és només per emergències. 112, telèfon d'emergències.
2: Aquest nou 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer.

0: i que endavant el comerç, amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Uyer, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès.
1: Un xarro!
2: Sí, està guapo.
3: Uyer, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La Uyer dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la Uyer t'assessorarem i t'orientarem per aportar a terme el teu projecte. A la Uyer també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la Uyer? Si ets empresari i vols saber tot el que la Uyer pot fer per la teva empresa, consulta el web uyer.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. Uyer, treballem el futur.
0: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
4: Let's go to Lloret. Let's go tonight.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.

0: musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Amb Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
3: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
4: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
5: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
4: Ara més que mai, Creu Roja.
6: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
4: Gràcies.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Junts forçarà que el Parlament voti si reprova el president de la Generalitat, Salvador Illa, demà, a l'etapa final del debat de política general. Ho ha anunciat avui la líder parlamentària de Junts, Mònica Sales. Illa ha tret ferro les paraules a Sales i proposa que el Parlament impulsi endurir les penes pertinença il·lícita d'armes. Els escoltem tots dos.
4: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
5: Per reforçar la resposta penal davant de la tenència i visita d'armes, per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
3: Avui que hem sabut que el segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters a 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Avui el BOE només ha publicat el primer decret. N'ha parlat de tot plegat el president espanyol en compareixença amb el president francès Emmanuel Macron.
6: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses, ¿qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
3: I hem de parlar de pluges novament. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials dijous. L'episodi començarà al matí al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud de Catalunya. Els xàfecs podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i avançaran lentament o podien quedar també estacionaris. Es poden acumular fins a 90 litres per metre quadrat en 3 hores a les Terres de l'Ebre. Darrer punt d'esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià a la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. D'aquí una hora més notícies en xarxa. Fins ara.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Energia solar fotovoltaica. Nivell 1 i 2. Durada 30 més 30 hores. Inici 2 de setembre. Horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos. Durada 25 hores. Modalitat virtual. Excepte el primer dia, que serà presencial. Inici 7 de setembre. Horari dilluns i dimecres de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut. Durada 12 hores. Inici 9 de setembre. Horari els dimecres de 3 a 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, havaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos Amcà. El fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 al 11 d'octubre t'esperem al centre de Campdevànol per celebrar la 6a fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a campdevanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Campdevànol i Campdevànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIER, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès.
1: Un xarro!
2: Sí, està guapo.
3: Atenció! Programa amb Riscal de cantar davant del mirall amb un raspall de dents!
4: I efectes secundaris com pantalons impossibles i coreografies oblidades!
5: Arriba el viatge musical.

0: i Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade! Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.

0: 4. Vibulens FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica dels contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest decret. Els decrets han estat avui també motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
4: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
5: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
3: Els treballadors del Centre Internacional de Creu Roja de Berga fan vaga avui per reclamar que no es tanqui l'equipament, que ha de tancar portes el 31 de desembre. Un 90% de la plantilla segueix avui la protesta, que ha començat amb una concentració a les portes del centre. L'Ajuntament ha intentat mediar per evitar el tancament, però ni Creu Roja ni el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social ni Migracions han volgut negociar. I parlem ara del desbordament de les rieres de Can Isbert i Can Lluc a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, que ha malmès la collita d'una vintena d'hectàrees en el municipi. Unió de Pagesos lamenta les conseqüències de l'aiguat d'ahir dimarts i dona per perduda la collita d'enciam i coliflor plantada a l'estiu, prevista per recol·lectar a l'octubre. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 25 anys per circular a 190 km per hora a la C-14 a Peramola, a l'Alt Urgell, on va ser enxampat dilluns al matí en un control de velocitat en un tram que estava limitat a 90 km hora. Els agents consideren que és autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a una velocitat penalment punible. I la producció de podcast en català s'estabilitza durant el 2025 en 421 sèries. Això després d'un fort augment d'episodis durant el 2000, des del 2016 al 2024.
1: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per a activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
2: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
2: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
6: Hey, this is Sam Fender.
7: Hello, I'm Olivia Dean. Please don't rain.

0: Son las 5.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris d'indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Estem coneixent a poc a poc la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% de el seu valor. Dos decrets que s'han de debatre, recordem-ho, divendres, al ple extraordinari del Congrés. Precisament, el Congrés ha retirat la immunitat a Félix Alonso i el Tribunal Suprem té via lliure ara per jutjar-lo. L'alcalde d'Altafulla i exalcalde d'Altafulla i diputat de Sumar, en Comú Podem, està sent investigat per presumpta prevaricació administrativa en la seva etapa al capdavant del consistori. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica Carol Cubota.
4: El Congrés ha aprovat per unanimitat el suplicatori demanat per l'alt tribunal i un cop retirada la immunitat, Félix Alonso ja no compta amb la condició de forat. Passarà, doncs, a ser investigat pel Tribunal Suprem, que veu indicis suficients que l'exalcalde d'Altafulla hauria comès un delicte de prevaricació quan era el màxim representant de l'Ajuntament. La causa està relacionada amb diversos contractes menors adjudicats principalment a Milà Advocats i a Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, gestionades per dirigents ecosocialistes de l'entorn polític d'Alonso. El Suprem considera que hi ha indicis que alguns serveis recurrents, el 2017, es van contractar mitjançant aquesta fórmula per evitar els procediments de publicitat i concurrència. Així mateix, es van pagar factures fora del termini establert en un contracte menor. Alonso, que va declarar com a investigat el juny passat, nega haver comès cap irregularitat ni haver fraccionat contractes. L'exalcalde altafullenc podrà continuar exercint els seus drets com a diputat amb normalitat, ja que la retirada de la immunitat no comporta la suspensió parlamentària ni cap altra conseqüència pel que fa al seu exercici polític.
3: Més temes. El primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham, ha assegurat que el país analitzarà totes les opcions sobre la relació amb la Unió Europea, després que dimarts, durant el Congrés Anual del Partit Laborista, afirmés que el Brexit va provocar més danys que beneficis. En una entrevista a la BBC, Burnham ha dit que no descarta arribar fins al final i plantejar la reincorporació del Regne Unit al bloc europeu 10 anys després d'aquell Brexit. I el Saló Nàutic de Barcelona exposarà enguany més de 200 embarcacions i comptarà amb la presència de prop de 300 marques nacionals i internacionals. Se celebrarà del 14 al 18 d'octubre als Molls de la Fusta i Marina Port Vell Barcelona i disposarà de 170 expositors. Es tracta de la 63a edició del Saló.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, havaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos amb K. El fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 al 11 d'octubre t'esperem al centre de Campdevànol per celebrar la sisena fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a campdevanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Campdevànol i Campdevànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIER, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès.
1: Un xarro!
2: Sí, està guapo.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors, paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Sents el cor? Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega

0: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat la creació de 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. El president ho ha exposat durant el debat de política general, torn de rèplica al president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret. El president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades. El pla suposa per una inversió de 878 milions d'euros.
3: I crec que estem en condicions d'anunciar que podem plantejar pel 2030 la creació de 20.000 places. De 20.000 places, que comportaran 15 residències públiques, la resta serien places concertades, un model de concertació, unes 15.000 per gent gran i unes 4.500 per persones amb discapacitat. Amb això fem un salt endavant important, perquè en aquest moment les llistes d'espera que tenim a Catalunya estan al voltant de les 20.000 persones.
2: I els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions, diuen, que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs que ha començat amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, a la que es van adherir 1.500 centres educatius. La portaveu d'USTEC és Rosa Aguilar.
4: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol, el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
2: Els professionals de l'unitat de fotografia científica dels Mossos han descartat que l'escopeter acusat avui de l'ull a Roser Espanyol l'1 d'octubre de 2017 l'apuntés directament. A la tercera sessió del judici celebrat avui han assegurat que en l'observació de les imatges recopilades als voltants de l'escola Ramon Llull l'arma està inclinada i està apuntant al terra. I l'OTAN ha confirmat que Rússia ha enviat un document a l'organització en què amenaça amb l'ús del seu arsenal, incloses les armes nuclears, si un membre de l'Aliança Atlàntica ataca territori rus. Segons el portaveu de l'OTAN, Alison Hart, l'organització ha contestat la missiva i ha assenyalat que l'OTAN és una aliança defensiva i que cap de les seves activitats o exercicis representa una amenaça per territori rus. Al seu torn, el secretari general, Mark Rutte, ha insistit que no existeix una amenaça imminent d'atac per part de Rússia.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: Hey, I'm Ray Dalton.

0: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic tècnica en cures auxiliars d'infermeria, tècnic tècnica en treballs forestals, operaris operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uyer.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al 972 703 111. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
0: Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, havaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Dracònia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos amb K. El fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 a l'11 d'octubre t'esperem al centre de Campdevànol per celebrar la 6a fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a campdevanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Campdevànol i Campdevànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIER, Birfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, FECORIS i el Consell Comarcal del Ripollès.
2: Un xarro!
3: Sí, està guapo.
0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
4: Hallo alle Farben.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional ha inclòs a l'ordre del dia del ple del pròxim dimarts, dia 6 d'octubre, els recursos del secretari general de Junts, Jordi Turull, i la consellera de Treball, Dolors Bassa, contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar-los la llei d'amnistia per considerar que el delicte de malversació en quedava fora. En el cas de Turull, el ple debatrà una nova ponència del magistrat José María Macías després que se li tombés la primera, que, recordem, donava la raó al Suprem. La nova ponència val, en canvi, aplicar l'amnistia per malversació a Turull i, més enllà d'això, afirma que el tribunal es va apartar de la finalitat de l'amnistia. Més temes. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta al col·lectiu per la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions als agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que han fet públic en moment d'ascens de discursos, diuen, que criminalitzen aquestes persones. La directora d'Arrels és Beatriz Fernández.
3: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
2: I els fets delictius s'han reduït un 13% aquest any a Torredembarra. La dada l'ha facilitat la Junta Local de Seguretat que s'ha celebrat aquest matí a l'Ajuntament. A la reunió també s'ha anunciat la possibilitat que la torre compti amb un petit parc de bombers. Des del setembre de l'any passat s'han registrat 980 infraccions penals. Especialment significativa és la disminució en el nombre de delictes contra el patrimoni. Els robatoris amb força han baixat un 30% i amb violència o intimidació un 27%. I Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials. Demà dijous l'episodi començarà al matí al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud de Catalunya. Els xàfecs poden ser localment forts amb 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Amb la plaça Catalunya com a epicentre, una vintena d'espais repartits per tota la ciutat acolliran 70 representacions.
0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
4: Genís Martínez, fem dissabte.
5: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
4: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
6: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recobrem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: Va estar l'estiu de 1986 quan ella va desplegar la vela i ens va produir aquesta cançó que es deia així, Marinero. Lucía, nascuda a Venezuela, afincada a Itàlia, i un disc doncs, que va ser enregistrat a Bèlgica, una de les cançons doncs, que recordem en simpatia i que ens dona inici ja en aquesta nova edició del VIP 45 a través d'aquesta sintonia. Des del VIP 45 rebeu doncs, una molt forta abraçada de qui serà l'encarregat de fer aquesta bonica feina d'acompanyar-vos, donar-vos a conèixer aquelles cançons dels 70s, 80s i 90s des d'aquí. A través de les emissores doncs, que ens repeteixen a Tarragona, Lleida, Barcelona i Girona. I també, com no podia ser d'altra forma, el Principat d'Andorra. Marinero, començàvem així amb el so de Lucía.
1: Els 70s, 80s i 90s a VIP 45.
0: I remuntem cap als 90 amb una italiana que es feia dir Neja.

0: I això es deia així, Redless, neix a... una noia una mica inquieta. Ella es deia, o es diu, Agnès Caziola. Directament des d'Itàlia, una de les cançons que hem recordat ara mateix dels 90.
1: VIP 45, els èxits i novetats del segle passat amb Josep Lloret.
0: I anem ara mateix directament cap a Sabadell. Allà, doncs, naixia una formació d'Italo Disco. L'espagueti fet a casa nostra. A més, molt ben fet, per cert. Sota la batuta de Gino and Stefanelli. Eren els mateixos Closet. I aquesta cançó, que és, de fet, un nou registre, es diu així. Living in Your Eyes.

0: Una fantàstica formació que arribava des del Regne Unit. Eren tres. Tres noies de color amb un ritme impressionant. Imagination eren els seus canvis. Changes. I és que realment coses com aquesta ara mateix no es fabriquen ni es fan. Molt bé, això és el VIP 45. Sabem doncs que sou molts i moltes les que segueixen aquest programa de ràdio doncs per tornar a escoltar aquelles cançons que tants bons records i moments viscuts ens duen. 70, 80 i 90, això és el VIP 45.
1: Això era un èxit.

0: Vip 45.
1: Vip 45.
2: I el que fem tot seguit és remuntar en els anys, anem cap a mitjans de 90, l'any 1996, amb una formació doncs, que arribava directament des d'Itàlia. Eren dos, Natalie Arts i German Leguizamo, sota la producció de Maurizio Molella i Roberto Santini. Estem escoltant ara mateix a The Sun Lovers i una cançó que ens diu que caminem. I ho fem amb força, Walking.

0: Amb dos àlbums a les seves esquenes, People i el mateix Club Stars, hem escoltat una de les cançons, hem recordat un dels èxits dels Son Lovers.
1: VIP 45, música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves, VIP 45.
0: Molt bé, això és el VIP 45. Anem avançant doncs amb els èxits ara mateix, amb una cançó que recuperem des de l'any 1986. Va ser aquell estiu, quan arribaven des d'Itàlia una gent que es feien dir Prima Donna. I és que ja ho dic moltíssimes vegades. Ets com un angelet. I així es diu aquesta, Angel You. Una cançó doncs, que recuperem ara mateix aquí en el VIP 45.

0: així que no t'ho pensis. Si fes-ho, allunya't. Fly Away, aquí tenim una de les grans cançons dels Magic Affair. Una formació des d'Alemanya, creada doncs l'any 1994 per el mateix Mike Staff. I aquest, doncs, Eurodance tan i tan trepidant que nosaltres avui hem pogut també escoltar en el VIP 45.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà VIP 45.
0: I anem per més cançons, anem avançant aquí amb els èxits, ara mateix amb una de les formacions que arriba directament des dels Estats Units, com és Kool & The Gang, una de les reines del R&B, funky disco americà, com sempre al capdavant de la formació, la veu James Taylor, i que nosaltres doncs avui recordem aquesta cançó tan i tan maca que es diu així, Fresh.

0: Si més no, intento i fes-ho amb alegria. Coloreixi aquest món, color the world, amb dues forces indiscutibles, com són Sash i el mateix Dr. Alban, on, evidentment, la composició està garantida.
1: VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya.
0: I ara sí, entrem ja a la recta final d'aquesta hora d'èxits aquí en el VIP 45, tot recordant una de les bandes. Gran banda aquesta, directament des d'Itàlia, d'inicis d'aquell italodisco dels 80 que tant i tant va triomfar. Estem parlant de Franco Scopini, Venice Rearing, Barry Mason i Alessandro Novata, més coneguts per Camaros Gun. La gent del Ali Shuffle, que va arribar doncs amb una segona cançó, i de fet ho va trencar tot. Era aquesta. Força major. Els Camaros Gun.

0: Sing.
1: Amics, amigues, s'ha arribat doncs el moment dels adeus. Marxem avui en aquesta edició del VIP 45. Us emplacem a una de nova. Rebeu doncs una molt forta abraçada de qui ha fet aquesta feina. Jo mateix, un servidor, Josep Lloret, a les zones del VIP 45. Us deixo amb Hot Call i aquesta que es diu així, Just Gotta Tell Her.

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts a l'edició 661 de Hot Dance 80. 17 temporades portem amb vosaltres i aquesta temporada ens dedicarem, doncs, a fer la secció La història de l'Italo Dance. Vàrem començar amb Gazebo i avui el protagonista serà Ken Laszlo. Gianni Coraini, nascut a Mantua, és una de les veus més icòniques de l'Italo Disco de meitat dels 80. Amb un timbre agut i potent, va gravar sota diferents pseudònims amb el segell Memory Records.

Hey Hey Guy, produïda per Stefano Cundari i Claudio Cecchetto. La famosa trucada de telèfon simulada en anglès al principi la van improvisar a l'estudi fent servir un micròfon de baixa qualitat per donar-li textura d'auricular. Un any més tard, un dels grans èxits de Memory Records Europa i Llatinoamèrica. La melodia principal de sintetitzador la va compondre Giuliano Crivellente, combinant el Roland Juno 106 amb un Yamaha DX

La veu de Corain anava tan buscada a Itàlia l'any 86 que va gravar aquest tema Don't Cry, el mateix dia que feia coros per a dos projectes més d'Italo Disco amb noms diferents.

dissenyat amb un tempo més accelerat pagant el High Energy per competir a les pistes de ball de clubs britànics i nord-americans. El recurs del compte enrere amb vocoder va ser molt limitat.

La música dels Bonnie M, qui no la recorda? Aquest va ser el seu gran èxit, Daddy Cool. I ara ens arriba la música de Dan Harmon amb el Relight My Fire.

La música de Dan Harmon, un home que ens va deixar el 22 de març del 94, als 43 anys. A causa d'un tumor cerebral provocat per

Mike Platines, una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

Una cançó que va tenir tant d'èxit a Max Music que van fer-ne tres versions. L'original, dedicada a Sitges. Després van fer Lloret. I també van fer una dedicada a Canàries.

I de Catalunya ens anem un altre cop cap al País de la Bota amb Silver Pozzoli i Hard on My Dream.

Per aconseguir aquest cor tan característic, es van superposar fins a 12 pistes a veu del mateix Silver Pozzoli a l'estudi. I és que, esclar, els mitjans que hi havia als estudis de gravació als anys 80 no tenen res a veure amb els mitjans que hi ha ara actualment. I seguim ara amb música des de Canadà. Malauradament ja no podrem escoltar més música de Lime perquè els dos components han anat al cel. La seva música

I doncs movem de Canadà. Des d'allà ens arriben els Transix, liderats per Pascal Larguinart. Es va inspirar en la pel·lícula Tron i l'arribada del vídeo domèstic. El sintetitzador va definir el sintopop canadenc i va influir directament a l'Italo Disco.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors, 70s, 80s, 90s. Recorda, ens pots trucar al 626-77-55-14. Bueno, més bé que trucar, enviar notes de veu. I seguim amb més històries a Hot Dance 80.

I ara ens arriben els Koto amb China's Revenge. Recorda estar sintonitzant Hot Dance 80, el programa de dècades anteriors.

És el que diem. Hi ha formacions que aconsegueixen tenir èxit amb diferents cançons i altres es queden amb un hit wonder. Per exemple, em quedo amb la següent.

La música que funcionava a les pistes de ball als anys 90. Elles són Sensitive Wall i això és Get It Up. I ara anem a escoltar una que s'anomena Café del Mar i la porten Energy 52 3 on 1.

La música que funcionava a les pistes de ball als anys 90. Anem ara a escoltar una cançó que hem escoltat com a 4 o 5 versions, però aquesta l'hem deixat sempre força de banda i avui, mira, és la seva oportunitat. Ells són els KWS i això és el Please Don't Go.

cançons que triomfen amb totes les versions que es fan, perquè és que ha funcionat tot. I de la música de Kiwi és Please Don't Go, anem a escoltar en One amb Metal Hammer.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Susi Bautista Navarro, des de la coordinació tècnica i musical per Barreja Show, i dirigint, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado Escobar. Que sí que us penseu que la Sabrina només té aquesta cançó? Boys, boys, boys. Doncs espereu el proper programa.